0: un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.
2: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Posem la banda sonora a les teves nits d'estiu. Ràdio Abrera.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Si me abren los balcones ya no quedan nubarrones y la tormenta está paz.
2: Ràdio Obrera, són les 4. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
3: Y me pregunto si pudiera ser
2: amb tots els èxits del panorama nacional.
3: Quiero

0: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.
1: Nits d'estiu. Nits Ràdio Abrera.

vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: No pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
2: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
4: Vols tornar a sentir una entrevista?
3: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
4: En qualsevol punt.
3: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktronica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
4: Aquest estiu tant se val si estàs de vacances o si et toca treballar. Sempre serà millor si et quedes amb nosaltres.
5: També a l'estiu,
6: també a l'estiu,
5: Radio Abrera.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Aquest estiu, Ràdio Brera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Brera.

0: I'm sexy and I know it.
1: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
2: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Aquest estiu no et sucarrimis les orelles. Escolta Ràdio Abrera.

0: T'has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. L'últim balanç de l'accident d'autobús d'ahir a Lleida deixa 44 persones ferides, 5 de les quals en estat crític. Les 5 persones que van ser operades evolucionen favorablement, tot i que 4 continuen ingressades a l'UCI, 2 en estat crític i 2 estables. A una de les víctimes se li ha hagut d'amputar una cama. La conductora de l'autobús va donar negatiu a les proves d'alcoholèmia i drogues, segons va explicar l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
3: Informar que la conductora ha passat l'anàlisi de la prova de drogues i d'alcohol, per tant, resultat negatiu.
2: Finalment, la Guàrdia Urbana, que s'encarrega de la investigació, ja ha enviat les primeres diligències al jutjat i continua treballant per determinar les causes de l'accident. S'eleven a 2.295 les persones mortes pel terratrèmol del 24 de juny a Veneçuela. La xifra de ferits se situa ara en 11.267 i més de 4.500 continuen ingressades. Des dels dos grans sismes ja s'han enregistrat 782 rèpliques, això sí, cada cop menys freqüents i de menys magnitud. El govern veneçolà ha indicat que fins ara s'han rescatat més de 6.400 persones i que hi ha més de 17.000 voluntaris desplegats a la zona. També s'ha atès més de 81 famílies i s'ha distribuït prop de 9.000 tones d'aliments. Investigadors de l'IRIBELL, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, han identificat un mecanisme molecular que manté en estat d'alerta cèl·lules amb mutacions abans que es formi un tumor. La recerca s'ha centrat en l'oncogen MYC, alterat en més del 60% dels tumors humans. Segons els investigadors, la troballa podria obrir una finestra per intervenir abans que el càncer es desenvolupi. I el Tour de França provocarà des d'avui fins dilluns afectacions importants a la mobilitat a Catalunya. Avui, primeres restriccions a Barcelona per la presentació dels equips. Dissabte, més talls per la contrarellotge, sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants Montjuïc. Diumenge, les afectacions es traslladaran al corredor litoral amb l'etapa entre Tarragona i Barcelona. I dilluns, els talls arribaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya, amb la sortida des de Granollers i l'etapa fins a Angles. En total, 5 dies de restriccions i una 60 de municipis afectats. Es recomana planificar els desplaçaments i prioritzar el transport públic. I en mobilitat a aquesta hora destaca l'accident a la P7 a la Pobla de Montornès, en sentit sud a Tarragona, amb la calçada tallada i 2 quilòmetres de retenció. També a la P7 a l'altura de l'Ampolla hi ha circulació intensa en sentit Barcelona per una avaria amb un carril tallat. I a l'àrea de Barcelona, restriccions a la B10 a Barcelona, entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs, i trànsit dens a la B20 i a la C58. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
4: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les 2, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
0: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
4: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
0: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Matí complicat a aquesta hora pel que fa al trànsit, sobretot a l'entorn de Barcelona i de l'AP7. A l'AP7 hi ha una calçada tallada en sentit Tarragona al Vendrell i entre la Pobla de Montornès i Creixell, amb desviaments per la sortida 220. També hi ha retencions en sentit Barcelona a la mateixa zona i un carril tallat a l'altura de l'Ampolla per una avaria. A l'àrea metropolitana, retencions a la A2, B10, B20, la B23, la C32 i a la C58. També hi ha congestió a la Nacional 340 entre Creixell i el Vendrell en sentit Tarragona. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des de 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que en els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta al PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que es convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el model proposat. La conductora de l'autocar accidentat ahir al matí a Lleida ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació de Lleida, aparentment per una pèrdua de control. I restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França. Un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns provocarà també afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes de la prova. El govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Investigadors de l'IDIBELL, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, han identificat un mecanisme que manté en espera cèl·lules amb mutacions abans que es formi un tumor. La recerca s'ha centrat en l'oncogen MYC, alterat en més del 60% dels tumors humans, i això podria obrir la porta a intervenir abans que el càncer es desenvolupi. Pel que fa als esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. I el temps, avui, calor que es normalitza després dels dies molt intensos, amb màximes d'entre 30 i 35 graus a gran part del país, puntualment entre els 35 i els 37. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins l'Abrera Samarón amb una programació especial amb activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 de la tarda, des de Ràdio Abrera emetrem en directe el programa Music presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'Aquazumba a càrrec de Vive i Baila. El dimecres 15 de juliol hi haurà una exhibició de ball en línia a càrrec del grup del Casal de la Gent Gran d'Abrera i actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats continuaran el dimecres 22 de juliol amb Energy Dance Studios i una masterclass de ioga a la zona de gespa impartida pel grup de les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, cadascun dels dies les persones usuàries de la piscina podran participar en els sorteig de 12 productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com a la bibliopiscina, on podreu gaudir també de lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Recordem, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina. Us hi esperem.
2: Abrera Informació, Educació.
3: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera del curs 2026-2027. Les persones interessades poden realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 20 de juliol inclòs. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 3 a 1 quart de 5, cultura general de dilluns a dijous de 2 quarts de 5 a 1 quart de 7, el taller de castellà de dilluns a dijous de 7 a 8, i el curs començarà el 8 de setembre i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33 euros amb 87 cèntims i corresponent a la totalitat del curs.
2: Abrera Informació. Esports.
3: L'Ajuntament d'Abrera, dins el programa Abrera Estiu Actiu, organitza una sessió especial de ioga a la piscina municipal d'estiu que tindrà lloc avui dijous 2 de juliol a partir de 8:45 del vespre fins a 9:45 a les instal·lacions de la piscina al passeig de l'Església 18. La sessió està adreçada a les persones abonades al Centre Aquàtic Municipal que podran formalitzar la seva inscripció a través de l'aplicatiu de reserva del centre, i l'activitat serà conduïda per Isan i Llama Yoga Teràpies i ofereix una oportunitat per practicar ioga en un entorn relaxant i saludable durant les nits d'estiu. Per a més informació podeu consultar el web municipal abrera.cat o contactar amb el Centre Aquàtic Municipal al 93 770 5100.
2: Abrera Informació. Patrimoni cultural.
3: Un estiu més des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera es posa a l'abast de totes i tots els usuaris de la piscina municipal d'estiu al servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom, i aquesta temporada la bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. Durant la Festa Major d'Abrera d'aquest 2026 hem pogut gaudir de les primeres activitats de la bibliopiscina amb el conte d'Anirà la Pirata per al públic familiar a càrrec de Maria Berenguer, de paper arrugat, que va tenir lloc el dissabte 27 de juny passat a la tarda, mentre cada diumenge es va fer la primera tarda de jocs dirigits. Enguany es podrà gaudir del servei de bibliopiscina fins al dijous 31 de juliol inclòs, de 4 de la tarda a 8 del vespre, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la bibliopiscina per a aquesta setmana és la següent. Dijous 2 de juliol, de 5 a 7, hi haurà manualitats Qui sóc per a infants a partir de 4 anys. Divendres 3 de juliol, a les 5 de la tarda, hi haurà lectura en veu alta, La tienda de los recuerdos, per a tots els públics. Dissabte 4 de juliol, de 5 a 6, es faran jocs dirigits al pont cooperatiu per a infants de 5 a 10 anys, i diumenge 5 de juliol, a la mateixa hora, la cadira cooperativa. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i Radio Abrera. Abrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

Molt bon dia. Quantes sorpreses et dona la vida. És dijous 2 de juliol del 2026. Comencem Fórmula Matí, arrenquem aquesta nova edició. Gràcies per connectar amb nosaltres. Anem a començar parlant que el Parlament finalment donarà llum verda avui als pressupostos de la Generalitat del 2026, després d'una llarga negociació que no ha estat un camí de roses, per cert. Són els primers pressupostos que tindrà el govern de Salvador Illa i també són els primers que s'aproven des del 2023 gràcies al suport dels seus socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns. Coincidint amb l'equador de la legislatura, el president de la Generalitat aconseguirà tirar endavant els preuats pressupostos, la llei més important de qualsevol govern, que seran un baló d'oxigen per afrontar la segona part del mandat en un moment complex per a ella, amb la crisi educativa enquistada o amb els presumptes casos de corrupció que esquitxen al PSOE. Probablement també seran els últims comptes de la legislatura perquè l'any que ve hi ha eleccions municipals i generals. Si no avancen o si no s'avancen, i en el 2028 toquen les eleccions catalanes. Un escenari gens propici amb els comicis pel mig, perquè els partits es posin a negociar uns nous pressupostos. Ho vam seguir. Aquí tenim l'última hora perquè un autocar amb passatgers ha xocat aquest dimecres al matí, recordin, contra la façana d'un edifici de la Rambla de Ferran de Lleida. Ha deixat diversos ferits de diversa consideració. I, evidentment, ja puja a 44 les persones ferides en aquest sinistre, 4 a la UCI en aquest accident d'aquest autocar. Els ferits crítics, segons l'última hora, evolucionen favorablement mentre la conductora ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues. Anem a la política espanyola, perquè segueix immersa en la polèmica sobre la llei d'aneig que ofereix la nacionalitat a descendents dels represaliats i exiliats del franquisme. Aquest dimecres hi ha volgut referir també l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. Aznar ha considerat que hi ha masses polèmiques que envolten Sánchez i que el seu temps s'ha acabat. Per això ha instat les formacions polítiques a configurar una àmplia majoria centrada, diu, que ha assenyalat que serà nacional o no serà, que permeti fer-lo fora de la Moncloa. En aquest sentit, José María Aznar ha apel·lat a una àmplia majoria centrada amb capacitat de convocatòria a dreta i esquerra al voltant d'un propòsit reconstructor de dimensió històrica. Aquesta matinada ha fet tot just una setmana del doble terratrèmol a Venezuela i el país encara està immers en un caos absolut. De moment, la xifra de morts és de gairebé 2.300 persones i hi ha més de 11.200 ferits. Encara es busquen els 50.000 desapareguts que calculen les Nacions Unides. Un balanç que continuarà empitjorant, perquè encara hi ha moltes persones que han quedat enterrades sota la runa i que les autoritats no han pogut treure perquè no tenen prou mitjans per poder retirar els edificis ensorrats amb seguretat. El govern del país va decretar ahir 7 dies de dol nacional que han començat aquesta mitjanit i apunten que ara és moment d'estar units.

0: Informació més propera, perquè un veí d'Abrera, acusat de violar la filla, no es presenta al judici. El troben inconscient a Mataró. Miguel Ángel Flores Díaz havia de ser jutjat aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona per violar la seva filla de manera continuada al domicili familiar a Viladecans. Aquest home de 65 anys, que actualment viu a Abrera, no es va presentar al judici. El primer sorprès per la plantada va ser el seu propi advocat, que visiblement molest, va assegurar que el seu client havia confirmat la seva assistència. La jutja, per incompareixença de l'acusat, va suspendre un judici que s'havia de celebrar 4 anys després de la denúncia de la víctima, un temps durant el qual el violador ha gaudit de llibertat, tot i tenir antecedents. A l'any 1997 i el 2011 ja va ser condemnat per agredir sexualment nenes. Originari del Perú, fa dècades que viu a Espanya, ara a Abrera. Havia regentat una botiga de llaminadures al costat d'una escola a Sant Boi de Llobregat. Gràcies a aquest negoci va entaular contacte amb la víctima de l'any 2011. En els dos casos, Flores sí que va afrontar els judicis i els va perdre. Aquest dimarts va decidir no donar la cara, la seva fugida obligarà a celebrar un nou judici més endavant i, en conseqüència, també mantindrà oberta una ferida que la seva filla aspirava a començar a tancar aquest dimarts. Aquest senyor actualment resideix a Abrera, en una casa ubicada a les afores del municipi. El periòdico es va desplaçar 2 hores després de la seva incompareixença a l'audiència fins a aquest domicili, però el va trobar buit. Un detall cridava l'atenció. La porta principal de la casa estava entreoberta. Una xanqueta col·locada estratègicament impedia que es tanqués. Mirem el termòmetre, tenim 22 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Daddy Yankee, Bizarrap, amb aquest Music Sessions 066. Comencem aquest programa del dijous 2 de juliol.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
4: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Les 8 i 19 minuts, ara mateix hi ha circulació amb retencions de 5 quilòmetres a l'autovia 2 entre Sant Feliu de Llobregat i Pallejà, sentit Barcelona. Eder i Lili Prince, Pegaitos.
8: Chama, me invito a bailar otra vez. Ay, ¿qué le digo?

Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

0: Anem a la previsió del temps. La calor continua de protagonista i avui fàcilment es mourem entre els 32 i els 36 graus, i no només a l'interior del país. I és que, com ja va passar ahir, tornarem a passar els 35 graus a la Costa Daurada. A la Costa Central i la Costa Brava, en general, les màximes es mouran entre els 28 i els 32 graus, amb ambient xafogós. Mestral moderat a les comarques de Tarragona, més intens al matí que a la tarda, i tramuntant a l'Empordà, fins i tot forta al nord de l'Alt Empordà. Precaució amb la mar, perquè del Cap de Begú cap al Cap Nord tindrem onades de 2 a 2 metres i mig d'altura. A la resta del litoral fàcilment es mouran entre el mig metre i el metre d'altura, si parlem de la mar. Anem a repassar alguns termòmetres. A Barcelona entre 22 i 24 graus, i ara mateix a Brera tenim 23 graus. Tallada l'autopista AP7 en sentit sud a la Pobla de Montornès, al Tarragonès, pel xoc entre un camió i un cotxe. Una persona ha resultat ferida. Està tallada aquesta carretera perquè el camió estava ple d'ampolles i ha quedat tota la via plena de trossos de vidre trencats. I un altre punt d'última hora del trànsit, una avaria d'un vehicle, l'A2, a Castellbisbal, sentit Lleida, talla un carril. Anem a recordar a Wisin, Vacaciones.
1: Me pareció ver una linda gatita.

marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.

0: Per refrescar aquest matí del 2 de juliol, tu i jo junts, si estàs de vacances, és espectacular. I gràcies per escoltar-nos, per escollir-nos. Daramola, Raguayana, Gidi Dos Caracas, el nostre cor, el nostre pensament sempre amb els veneçolans.
1: També a l'estiu, Ràdio Abrera.

0: Un palo. Si marxes a vacances, tens l'aplicació de Ràdio Abrera per escoltar-nos allà on siguis, on vulguis, i quan vulguis.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Caravaggio és la nova cançó de La Fuente. Queda't amb les millors cançons, amb tota l'actualitat d'aquest matí.

0: aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.
1: Enol Borrego Cano, simplement Enol, des de Gijón.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 9 per la Pili García. Matí amb diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos a Barcelona. La situació més destacada continua a la AP7, amb la calçada tallada en sentit Tarragona al Vendrell i entre la Pobla de Montornès i Roda de Berà. També hi ha retencions a la AP7 al Vallès en tots dos sentits i un carril tallat a l'Ampolla. A l'àrea Barcelona, trànsit dens a la A2, a la B10, a la B20, la B23, la C32 i la C58. També hi ha congestió important a la Nacional 340 en sentit Creixell i el Vendrell. El ple del Parlament aprovarà avui definitivament els pressupostos de la Generalitat. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i també els primers que tindrà Catalunya des de 2023, després de les últimes pròrrogues encadenades. La xifra suma prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per finançar els compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Amb els pressupostos al sac, Esquerra Republicana va un pas més enllà i alerta el PSC que té un deute pendent amb el finançament singular. El govern espanyol ja ha anunciat que convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera aquest mes per presentar el nou model proposat. I la conductora de l'autocar accidentat ahir a Lleida al matí ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia i drogues. El sinistre ha deixat 44 ferits, dos d'ells crítics i dos més estables dins la gravetat. El vehicle va xocar contra la façana de la Diputació, aparentment per una pèrdua de control. I restriccions a la mobilitat a partir d'avui a Barcelona per la presentació dels equips que participaran al Tour de França, un esdeveniment amb sortida des de la capital catalana que fins dilluns provocarà afectacions a una seixantena de municipis per on passaran les primeres etapes de la prova. I el govern de Venezuela decreta 7 dies de dol oficial quan es compleix una setmana del doble terratrèmol. El nombre de morts s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència s'aboquen ara sobretot en l'atenció dels supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària. Investigadors de l'IDBell de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge han identificat un mecanisme que manté en espera cèl·lules amb mutacions abans que es formi un tumor. La recerca s'ha centrat en l'oncogen MIC, alterat en més del 60% dels tumors humans, i podria obrir la porta a intervenir abans que el càncer es desenvolupi. En esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. I pel que fa al temps, la calor es normalitza amb màximes d'entre 30 i 35 graus puntualment fins als 37. I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT de l'avinguda de Can Amat amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i naturalesa estratègica del trànsit que suporta l'avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i suposarà la millora de tres rotondes, la rotonda del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners i es recomana sempre que sigui possible utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. La primera fase es va realitzar del 2 al 26 de març i va consistir en la instal·lació d'una infraestructura soterrada d'alta tensió per al subministrament elèctric de la fàbrica de SEAT. Aquests treballs corresponen al tram que discorre entre el terme municipal d'Abrera i que permeten alimentar una nova subestació elèctrica ubicada dins la factoria del Baix Nord. Aprofitant aquesta actuació, es va procedir a la millora de tot el tram de calçada entre el carrer de Can Noguera i la subestació elèctrica d'Abrera. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació. Joventut.
3: Aquesta setmana, des del dimarts 30 de juny fins aquest divendres 3 de juliol, un total de 40 joves d'entre 14 i 17 anys participen en una nova edició del curs de premonitors i premonitores, una formació impulsada pel Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu d'apropar els i les joves al món del lleure educatiu. El curs, que es desenvolupa de manera presencial al Centre Polivalent del Rabató, consta de 20 hores de formació distribuïdes en 4 sessions de 5 hores en horari de matí. Durant aquests dies, els participants adquireixen coneixements, eines i recursos per iniciar-se en la tasca de suport als monitors i monitores del lleure, tot fomentant valors com la responsabilitat, el treball en equip i la participació activa. Entre els principals objectius de la formació hi ha capacitar els i les joves per començar a desenvolupar tasques de suport en activitats de lleure, despertar el seu interès per continuar la seva formació com a monitors i monitores quan tinguin l'edat requerida, experimentar de manera pràctica els aprenentatges adquirits i introduir-los en l'àmbit de l'educació no formal. Així, al llarg del curs, els participants treballen continguts com el paper del monitoratge de lleure educatiu, la planificació d'activitats, la seguretat i la responsabilitat, així com diferents tècniques i recursos per dinamitzar grups, entre els quals destaquen els tallers, les cançons, les danses, els contes i els jocs tant d'interior com d'exterior. També es posa especial èmfasi en el treball en equip i en el desenvolupament d'habilitats personals i comunicatives. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera continua apostant per oferir oportunitats formatives al jovent del municipi, promovent la seva implicació en el lleure educatiu i afavorint el desenvolupament de competències que els seran útils tant en l'àmbit personal com en el seu futur recorregut formatiu i professional.
2: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
3: L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf abrerenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'arxiu municipal. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. Entre els seus continguts més destacats hi ha la documentació de l'evolució urbanística i arquitectònica d'Abrera, amb fotografies d'obres municipals i particulars, espais públics i equipaments, imatges d'establiments comercials, negocis locals, empreses i polígons industrials, així com un ampli recull de festes populars, actes culturals i celebracions que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. El fons també incorpora fotografies d'actes institucionals i de la vida política local, ampliant la documentació ja existent a l'arxiu municipal, així com imatges de diverses entitats abrerenques, entre les quals destaquen els Diables Brandafoc o el Club d'Abrera del Barça. A més, inclou un conjunt complementari de fotografies de municipis de l'entorn com Martorell i Olesa de Montserrat. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Aquí seguim, en aquest dijous 2 de juliol. Per cert, que la policia espanyola està investigant un centre de desintoxicació de Tarragona on els pacients han denunciat que els maltracten amb càstigs i pràctiques abusives de tota mena. Ho publica el diario.es, que ha parlat amb 9 expacients. Es tracta del centre Feus, una clínica molt coneguda arreu del país que fa gala de tractar addiccions, segons publica el diario.es. Ara, alguns dels que hi han assistit han denunciat humiliacions i manipulació psicològica per part del personal de la clínica, que costa 5.000 euros al mes. Ara, De Paul, en unos años, y Fabio Duque. Besos, chiquitos.

0: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: I tenim la nova cançó de la banda Doctor Flamingo. És un xa-xa-xa en francès amb ànima llatina. És elegant, contagia i fusiona amb glamour, aquest glamour europeu i ritme tropical. És una de les cançons de l'estiu.

És ara mateix 23 graus. Per cert, tenim dades de l'atur del mes de juny que mostren que el nombre de persones registrades a les llistes continua baixant, com és habitual als mesos d'estiu, tot i que es tracta de la reducció més petita dels últims 6 anys. Parlem de Catalunya. Hi ha 458 persones desocupades, menys que el maig. I això suposa que actualment hi hagi una mica més de 300.000 aturats a Catalunya. A l'Estat, la tendència és la mateixa. La davallada ha estat de gairebé 29.000 persones i ara hi ha una mica menys de 2.300.000 persones registrades. La reducció es dona sobretot al sector serveis. Pel que fa a les afiliacions, es continuen marcant rècords. A Catalunya se superen els 4 milions d'afiliats i al conjunt d'Espanya la xifra s'enfila per sobre dels 22.400.000 persones. Aquestes són les dades. L'atur continua a la baixa amb el menor descens dels últims 6 anys, però amb rècord d'afiliació. Recordant cançons d'estius passats com aquesta, la gente de zona i Marc Anthony, Traïdora.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Trancaíto és una cançó d'amor i de despit on Faith reconeix que encara sent alguna cosa per una ex, encara que la relació ja no funciona.

0: Aquest estiu...
1: Aquest estiu...
0: Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera. Flash Ice Cream, amb aquest Imagina, seguim escoltant cançons de l'estiu 2026. Tu i jo, eh? Des de Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: I un apunt que acabem de conèixer, una noia de 17 anys ha mort aquesta nit en un accident a l'autopista AP7. Segons ens informen, la noia és veïna de Gelida. Anava de paquet en una moto i han patit una caiguda al quilòmetre 172,6 al Baix Llobregat. Un camió l'ha atropellat i ha mort. Ha passat sentit sud el conductor de la moto ferit, el camioner està il·lès. Són dades que acaben d'arribar i que intentarem ampliar al llarg del matí.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.

0: No està mal, Guillem Bautista, la música en català, refrescant l'ambient d'aquest dijous d'estiu. Arribem a les 10, moment de la info.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i votació dels pressupostos de la Generalitat que s'aprovaran amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Junts s'ha erigit com a alternativa al govern del PSC. Antoni Castellà n'és el diputat.
4: Torno a dir, no és un país condemnat a la decadència. Catalunya és un país amb un potencial immens. El que necessita no és resignació. Catalunya necessita lideratge. Catalunya no necessita administrar les limitacions, necessita superar-les. Catalunya no necessita governs que ocupin el poder, necessita governs que transformin el país. I sí, Catalunya necessita pressupostos, però no aquests.
3: Castellà ha acusat el president Salvador Illa de governar amb arrogància ara que ja té garantits els pressupostos i ha posat d'exemple l'actitud que va tenir ahir en la sessió de control.

0: En mobilitat es mantenen diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos de Barcelona. A la AP7 hi ha congestió per un accident entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona amb un carril tallat. També continua tallada la calçada al Vendrell i a la Pobla de Montornès en direcció, també en direcció Tarragona. A l'àrea metropolitana hi ha retencions a la A2, a la B10, B20, B23, C31, C32 i C58. També hi ha afectacions a la C25 a Espinelves i a la C51 entre Valls i Alió. I a tot això s'hi sumarà a partir d'avui les restriccions de mobilitat dins la ciutat de Barcelona per la presentació dels equips del Tour de França. La prova sortirà de la capital catalana i fins dilluns també provocarà afectacions en una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes. Baixa lleugerament l'atur a Catalunya amb 458 persones menys i un total de desocupats se situa en els 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. El govern espanyol incorporarà a partir d'avui a la futura llei de protecció de menors en entorns digitals la prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Avui s'incorporarà a la futura llei. El text també preveu tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i l'ampliació dels continguts il·legals i establir responsabilitats penals per als directius de plataformes que els retirin, que no els retirin. L'objectiu, segons l'executiu, és fer l'espai digital un entorn més segur per als joves. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. En el marc dels actes de la Festa Major d'Abrera de 2026, aquest diumenge 28 de juny, s'ha inaugurat al barri de la Font el parc del Montserrat Fusalba, en un emotiu acte que ha comptat amb els parlaments de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell, i Josep Fusalba, germà de la Montserrat. Seguidament es va descobrir la placa commemorativa que dona nom al parc, amb la presència de la família de la Montserrat Fusalba, i les persones assistents van poder gaudir de música en directe amb el concert de Laura Benet i un petit refrigeri. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Naharro i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
4: Una valoració emotiva. Avui hem tingut ocasió de poder obrir aquest espai de nou reformat, que és el parc de la Montserrat Fusalba i Domènec, acompanyats de la seva família. Seus pares, germans, nebots, parelles i tothom i gent del poble que s'ha adreçat també. També agraeixo a la Diputació de Barcelona i la seva diputada Lourdes Borrell que s'hagi també apropat com a mostra de respecte i posar en valor el que avui representa aquesta inauguració. La Montserrat Fusalba, com a veïna abrerenca, va fer un treball increïblement seriós i rigorós respecte a la recerca de tot el que va succeir a la Guerra Civil Espanyola al nostre municipi. Represaliats, gent que va haver de marxar, i un treball difícil i que s'ha silenciat durant molt de temps a les cases abrerenques. Aquesta posada en escena i aquest treball que va fer avui és un homenatge a la seva figura. Va marxar molt d'hora i molt aviat, i això va fer que nosaltres com a Ajuntament i conjuntament amb la família tinguéssim la iniciativa de recordar la seva obra i la seva figura i la seva persona. I per això aquest homenatge, aquest espai reformat que sempre tindrà com a memòria democràtica al nostre municipi, un espai de reflexió, de treball i de mai més.
5: Fem una valoració molt positiva, ha vingut molta gent, ha vingut molta família de la Montserrat Fusalba, que estem molt agraïts que hagin compartit aquest moment amb nosaltres. Un homenatge a la Montserrat Fusalba per la seva recerca històrica, per la seva memòria oral que van a recuperar durant la seva trajectòria professional com a veïna d'Abrera, que estem molt agraïts que hagi fet aquesta tasca i la volem recordar així, no? Donant-li el nom al parc que tenim al barri de la Font, i per això aquest homenatge i aquest acte tan especial que hem fet avui per ella.
3: A continuació sentim en declaracions a Ràdio Abrera la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell.
6: És un acte importantíssim per Abrera, sobretot perquè és una dona que inspirarà altres dones a seguir investigant. És una dona que més ha obert el camí, un camí important que és la memòria. Aquest camí important ajudarà els joves també, la joventut d'aquí d'Abrera i fins i tot la gent més gran a poder transmetre allò que també va recollir la Montserrat, que va ser la memòria oral. però com he comentat abans, aquesta memòria oral com a investigadora l'ha fet tindre que investigar realment per posar la fe allò que va recollir de memòria, perquè no tota la memòria ho pots escriure, has de donar fe, i la fe és entre els arxius del mateix ciutat, arxius de fora, les revistes que estava publicades, per recollir absolutament la vostra història, la història d'Abrera, aquesta història d'un moment de repressió, de patiment, i que moltes famílies tindrà que perdre part de la seva família. No és remoure el passat, és aprendre del passat per saber quin present volem i quin futur volem, i sobretot per als joves, per la joventut, que vegi que la democràcia no ha sigut un regal, que la democràcia, per tindre-la, hi ha molta gent que va patir molt i gent que va donar la vida per ella.
3: I finalment sentim Josep Fusalba, germà de la Montserrat.
1: Molt agraïts a l'Ajuntament i a tota la gent que ha vingut aquí a l'acte, i doncs penso que malgrat la calor i l'ambient ha sigut molt agradable, i estem molt contents d'aquest acte que se li ha fet a la meva germana.
3: Amb la inauguració del Parc de Montserrat Fusalba, des de l'Ajuntament d'Abrera ret homenatge a la historiadora abrerenca, que va morir a l'octubre de l'any 2023 als 54 anys. Persona implicada i col·laboradora amb l'Ajuntament per tal d'explicar la història del municipi. Montserrat Fusalba i Domènech era llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona el 1992. Va guanyar el Premi d'Investigació Local de l'Ajuntament d'Abrera el 2001 amb l'estudi La Guerra Civil a Abrera, pioner al municipi. Va treballar com a professora d'Història al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en un institut de secundària, i va ser una de les persones entrevistades al projecte de memòria oral Abrera Abans, impulsat pel Servei d'Acció Cultural i Patrimoni de l'Ajuntament d'Abrera els anys 2017 i 2018.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1... Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Ja passen 8 minuts de les 10. Per cert que l'Advocacia de l'Estat es personarà en la causa oberta contra José Luis Rodríguez Zapatero per les nombroses joies trobades a la seva oficina d'expresident, segons han confirmat el diari Ara fonts coneixedores de la decisió. Escoltarem Vivir a tu lado amb FL Melody i després Los Motivos i la veu de Guille Galván.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: La cançó de Fonseca i Juanes, antes que el tiempo se vaya, parla d'aprofitar el temps amb les persones que estimes, de no deixar per després els sentiments importants. La por de perdre oportunitats a l'amor. Anem a escoltar-ho.

0: Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.
1: Són les germanes mexicanes Hasley Grace i Hannah Nicole. Si me hubieras llamado ayer. Ai, una relació que ja ha acabat, eh?

dos quarts d'onze d'aquest dijous 2 de juliol. Per cert, que Pedro Sánchez fa un pas més contra les grans empreses tecnològiques de xarxes socials i ha anunciat que el govern espanyol inclourà més restriccions a la llei de protecció de menors per protegir-los, per protegir aquests joves en els entorns digitals. 25 graus, recordem cançons? Doncs ho fem amb Don Omar, hasta que salga el sol. Una altra cançó d'estiu.

0: és la viuda Hilario, Por si el mundo se acaba. Nosaltres, s'acabi o no, estem 24/7 amb tu.
1: Aquest estiu no et sóc que rimis les orelles. Escolta Ràdio Breda.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Este verano, ofertas en la revisión de su vehículo y recargas de aire acondicionado. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Achatarrero del amor.
2: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
1: Chatarrero del amor.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Fórmula Matí, última hora.
6: Ho ha avançat aquest programa a la passatgera d'una motocicleta, una noia de 17 anys, veïna de Gelida, ha mort la matinada d'aquest dijous 2 de juliol després de ser atropellada per un camió a l'autopista AP7 a l'altura de Castellví de Rosanes. Els fets han tingut lloc quan passaven 10 minuts de la mitjanit al punt quilomètric 172,6 de l'autopista AP7 en sentit Tarragona. Per causes que hores d'ara es desconeixen i que s'estan investigant, la motocicleta en la qual viatjaven dos ocupants ha caigut i posteriorment un camió l'ha atropellat. Fins al lloc dels fets han desplaçat dues dotacions dels bombers, 5 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 ambulàncies i la unitat de suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques. Els professionals sanitaris han fet tot el possible per salvar-li la vida a la víctima, però les ferides que ha patit eren incompatibles amb la vida. I finalment, ha mort al lloc de l'accident. El conductor de la motocicleta ha resultat ferit menys greu i ha hagut de ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. El camioner, però, ha sortit il·lès d'aquest accident. Aquesta és la informació que els podem ampliar en aquest moment. Ha mort atropellada per un camió una noia de 17 anys, veïna de Gelida. Un accident aquesta mitjanit a l'autopista AP7 a Castellví de Rosanes.
5: Fórmula Matí. Música i informació.
6: Seguim amb les cançons. Ayam Chino, Pitbull, Víctor Cárdenas. Aquesta cançó que parla de ser fidel a un mateix. Com diu el tema, soy así, no cambio por nadie.

Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera.

0: Pin Ryan Castro amb aquest viernes, avui que és dijous.
1: Un estiu diferent. Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: I ara arriba Ivan Herzog des de lluny.

0: i que tens que tenir ja el teu mòbil. Arribem a les 11 en punt.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.000, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
3: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
2: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posen alerta que s'hagin destruït llocs de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat, que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
4: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix,

0: President atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
1: Per la seva banda, Esquerra i els comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins l'Abrera Samarón amb una programació especial amb activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 de la tarda, des de Ràdio Abrera emetrem en directe el programa Music presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'Aquazumba a càrrec de Vive i Baila. El dimecres 15 de juliol hi haurà una exhibició de ball en línia a càrrec del grup del Casal de la Gent Gran d'Abrera i actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats continuaran el dimecres 22 de juliol amb Energy Dance Studios i una masterclass de ioga a la zona de gespa impartida pel grup de les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, cadascun dels dies les persones usuàries de la piscina podran participar en els sorteigs de 12 productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com a la bibliopiscina, on podreu gaudir també de lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Recordem, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina. Us hi esperem.
3: Abrera Informació. Educació.
4: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'Aula d'Adults Municipal d'Abrera del curs 2026-2027. Les persones interessades poden realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 20 de juliol inclòs. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 3 a 1 quart de 5, cultura general de dilluns a dijous de 2 quarts de 5 a 1 quart de 7, el taller de castellà de dilluns a dijous de 7 a 8 i el curs començarà el 8 de setembre i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33 euros amb 87 cèntims i corresponent a la totalitat del curs.
3: Abrera Informació. Esports.
4: L'Ajuntament d'Abrera, dins el programa Abrera Estiu Actiu, organitza una sessió especial de ioga a la piscina municipal d'estiu que tindrà lloc avui dijous 2 de juliol a partir de 8:45 del vespre fins a 9:45 a les instal·lacions de la piscina al passeig de l'Església 18. La sessió està adreçada a les persones abonades al Centre Aquàtic Municipal que podran formalitzar la seva inscripció a través de l'aplicatiu de reserva del centre i l'activitat serà conduïda per Isanillama Yoga Teràpies i ofereix una oportunitat per practicar ioga en un entorn relaxant i saludable durant les nits d'estiu. Per a més informació podeu consultar el web municipal abrera.cat o contactar amb el Centre Aquàtic Municipal al 93 770 5100.
3: Abrera Informació. Patrimoni cultural.
4: Un estiu més des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera es posa a l'abast de totes i tots els usuaris de la piscina municipal d'estiu el servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom i aquesta temporada la bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. l'Ajuntament. Durant la Festa Major d'Abrera d'aquest 2026 hem pogut gaudir de les primeres activitats de la bibliopiscina amb el conte d'Anir a la Pirata per al públic familiar a càrrec de Maria Berenguer, de paper arrugat, que va tenir lloc el dissabte 27 de juny passat a la tarda, mentre que diumenge es va fer la primera tarda de jocs dirigits. Enguany es podrà gaudir del servei de bibliopiscina fins al dijous 31 de juliol inclòs, de 4 de la tarda a 8 del vespre, amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la bibliopiscina per a aquesta setmana és la següent. Dijous 2 de juliol, de 5 a 7 hi haurà manualitats Qui soc per a infants a partir de 4 anys. Divendres 3 de juliol, a les 5 de la tarda hi haurà lectura en veu alta, la tienda de los recuerdos per a tots els públics. Dissabte 4 de juliol, de 5 a 6 es faran jocs dirigits al pont cooperatiu per a infants de 5 a 10 anys i diumenge 5 de juliol a la mateixa hora la cadira cooperativa. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
2: 11 i 8 minuts, un apunt internacional que ens arriba des dels Estats Units, perquè les autoritats han rescatat 16 nens d'una mateixa família que vivien confinats en condicions deplorables en un habitatge a Hamden, una zona rural d'Ohio. La majoria dels menors havien viscut reclosos en una habitació d'uns 4 metres quadrats, on havien passat la major part d'aquests 4 últims anys. Han informat les autoritats d'aquesta ciutat. Ha afegit que tenen entre 1 i 18 anys. Alguns dels infants no havien ni desenvolupat la parla. Ha passat a Ohio, als Estats Units. Ara, Jan Butch, la xica que busqué, i Island Dojo, Namo Delevich, Slime Samurai, amb... ja no ho sé.

0: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Ja, estem a la gran dojo.
2: Ja estem fent un lele la vida.
1: I això és un cos de Ramon.

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
2: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res. Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
3: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
2: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
3: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
4: Un 1.174.000 persones sol·liciten la regularització de migrants, més del doble de les previstes. Jedet i Josillo, dámelo otra vez, 11 i 17.

0: És la veu d'Irene Cortés quan miri al cel.
1: També a l'estiu. Ràdio Abrera.
0: Papi, posa.

11 i 30 minuts. L'Audiència de Barcelona jutjarà demà dos casos d'agressió sexual a la comarca de l'Anoia. Els fets que es jutjaran van passar l'any 2022 a Piera i l'any 2023 a Santa Margarita de Montbui. 27 graus de temperatura. Recordant cançons d'estiu, ara amb el Ciencio i Reggaeton Lento. Bailemos.

0: és aquí, ja arriba el despertar.
1: El despertar era la veu de Jordi Ninus, una cançó sobre obrir els ulls a la vida i evolucionar com a persona.
2: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Un amor que el treu el son, pensar tot el dia en una persona, una ansietat romàntica. Des del disc, ¿por qué me miráis así? Son Lala Love You i a ver qui ens fa duerme ahora.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Acabem de ballar amb José de Rico, Fuego, Víctor Magán i Dani Romero, obra d'arte, i ara arriba la Laie, que ja està pensant en setembre.

0: Enamorat. M'he enamorat de tu, Julen i Miqui Núñez, units. M'he enamorat de tu. Arribem a les 12.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per a compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Els Comuns han promès exigència al PSC un cop aprovats els pressupostos i han avisat que la legislatura dependrà de com el govern abordi l'habitatge, rodalies i educació i salut. Jessica Albiat també ha carregat contra Junts i els ha exigit que deixin el que ha qualificat de joc macabre amb el PP.
4: Aquí sembla que a alguns cal recordar-los, senyors i senyores de Junts, qui és el Partit Popular. El Partit Popular és el partit més corrupte d'Europa. És el partit de les càrregues de l'1 d'octubre. És el que ataca la immersió lingüística i la unitat de la llengua. És el que ha fet una tasca ingent perquè el català no siga oficial a Europa. És el que estava en contra dels indults i de l'amnistia. És el de la dona del País Valencià. És el de les morts a les residències del Madrid d'Ayuso per culpa de la Covid.
3: Albiach ha assegurat que els Comuns tindran la mà estesa per negociar, però també fermesa per exigir el compliment dels acords. I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total el desocupat se situa en els 37.168, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
5: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
3: Riu ha posat el focus especialment en tres col·lectius: les dones, perquè aquest juny s'ha destruït llocs de treball femenins, les persones de més de 52 anys, que continuen tenint dificultats per reincorporar-se al mercat laboral, i els joves, que sovint entren a treballar amb contractes estacionals. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans de l'Amèrica Central i Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
6: Bon dia. Continuen les obres d'estesa de la línia elèctrica de la planta de SEAT a l'avinguda de Can Amat, amb l'execució de la segona fase dels treballs durant aquest mes de juliol. La primera es va executar durant els primers mesos de l'any i la segona es previst realitzar-la aquest mes, del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol. A motiu d'aquests treballs es produeixen canvis temporals en el trànsit a l'avinguda de Can Amat del polígon industrial del Barcelonès d'Abrera, amb l'objectiu de garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les obres. Així, en aquesta segona fase, i atesa la intensitat i naturalesa estratègica del trànsit que suporta l'avinguda de Can Amat, es procedirà a realitzar treballs de millora de la calçada d'aquesta avinguda en el seu tram superior. Aquesta fase comprèn el tram des del carrer de Montserrat fins al carrer de Darwin i suposarà la millora de tres rotondes: la rotonda del carrer de Montserrat, la del carrer de Darwin i la rotonda del carrer de Can Noguera. Les recomanacions generals mentre durin els treballs, que com deien s'allargaran del dilluns 6 al diumenge 26 de juliol, són respectar en tot moment la senyalització temporal i les indicacions del personal de l'obra, preveure més temps de desplaçament durant els dies feiners, i es recomana, sempre que sigui possible, utilitzar vies alternatives com l'autovia 2 i els accessos principals a Abrera i Can Amat. La primera fase es va realitzar del 2 al 26 de març i va consistir en la instal·lació d'una infraestructura soterrada d'alta tensió per al subministrament elèctric de la fàbrica de SEAT. Aquests treballs corresponen al tram que discorre entre el terme municipal d'Abrera i que permeten alimentar una nova subestació elèctrica ubicada dins la factoria del Baix Nord. Aprofitant aquesta actuació, es va procedir a la millora de tot el tram de calçada entre el carrer de Can Noguera i la subestació elèctrica d'Abrera. Trobareu el detall d'aquesta informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació. Joventut.
6: Aquesta setmana, des del dimarts 30 de juny i fins aquest divendres 3 de juliol, un total de 40 joves d'entre 14 i 17 anys participen en una nova edició del curs de premonitors i premonitores, una formació impulsada pel Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu d'apropar els i les joves al món del lleure educatiu. El curs, que es desenvolupa de manera presencial al Centre Polivalent del Rabató, consta de 20 hores de formació distribuïdes en 4 sessions de 5 hores en horari de matí. Durant aquests dies, els participants adquireixen coneixements, eines i recursos per iniciar-se en la tasca de suport als monitors i monitores del lleure, tot fomentant valors com la responsabilitat, el treball en equip i la participació activa. Entre els principals objectius de la formació hi ha capacitar els i les joves per començar a desenvolupar tasques de suport en activitats de lleure, despertar el seu interès per continuar la seva formació com a monitors i monitores quan tinguin l'edat requerida, experimentar de manera pràctica els aprenentatges adquirits i introduir-los en l'àmbit de l'educació no formal. Així, al llarg del curs, els participants treballen continguts com el paper del monitoratge de lleure educatiu, la planificació d'activitats, la seguretat i la responsabilitat, així com diferents tècniques i recursos per dinamitzar grups, entre els quals destaquen els tallers, les cançons, les danses, els contes i els jocs tant d'interior com d'exterior. També es posa especial èmfasi en el treball en equip i en el desenvolupament d'habilitats personals i comunicatives. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament d'Abrera continua apostant per oferir oportunitats formatives al jovent del municipi, promovent la seva implicació en el lleure educatiu i afavorint el desenvolupament de competències que els seran útils tant en l'àmbit personal com en el seu futur recorregut formatiu i professional.
1: Abrera Informació. Patrimoni cultural i memòria històrica.
6: L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf abrerenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria i ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'arxiu municipal. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. Entre els seus continguts més destacats hi ha la documentació de l'evolució urbanística i arquitectònica d'Abrera, amb fotografies d'obres municipals i particulars, espais públics i equipaments, imatges d'establiments comercials, negocis locals, empreses i polígons industrials, així com un ampli recull de festes populars, actes culturals i celebracions que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. El fons també incorpora fotografies d'actes institucionals i de la vida política local, ampliant la documentació ja existent a l'arxiu municipal, així com imatges de diverses entitats abrerenques, entre les quals destaquen els Diables Brandafoc o el Club d'Abrera del Barça. A més, inclou un conjunt complementari de fotografies de municipis de l'entorn com Martorell i Olesa de Montserrat. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Atenció, perquè el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2, Manuel Llamas, en el cas Leire Díez. Seguint la petició que li ha fet la Fiscalia Anticorrupció, el magistrat els acusa dels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia i els cita a declarar en qualitat d'imputats el pròxim 16 de juliol, segons una última hora. 28 són els graus de temperatura. Ara amb Kenia Os i Lola Índigo, 50-50. I després, la banda La Llave i Más que Todo.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
4: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
5: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
4: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
5: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
6: Entre tots i totes, fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
8: 12 i 18, anem a escoltar una història de Junior Míguez i Juan Cid. Me llama loco. La cançó parla d'un home que ha passat per moments molt durs a la seva vida i tot així decideix tornar a aixecar-se i seguir endavant. Encara que la gent ho vegi com un boig, com un loco.
9: Hace que toma.

0: És la nova cançó, la cançó d'aquest estiu de Laura Gibert. Amoret parla d'estius que es queden a la memòria, amistats que et protegeixen emocionalment, moments feliços que no vols perdre de cap manera, o la nostàlgia de quan alguna cosa bonica s'acaba. Laura Gibert. Per ser última hora, el Parlament aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots de PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. Es fan realitat els pressupostos.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí,

dos quarts d'una, una última hora, perquè un home s'ha trinxerat a casa seva armat amb un ganivet després de protagonitzar una baralla en un bar de Molins de Rei. Fa pocs minuts que també hem conegut que els ha robat els Mossos d'Esquadra, han pogut entrar al domicili i finalment ha estat detingut. Recordant cançons d'un estiu passat amb Bela Ghetto. Acércate. Acércate.

0: posa un retorn directe al pop acústic. Camí de la una.
1: Si aquest estiu vols gaudir de la millor música i tota la informació, ja saps quina és la teva opció. Ràdio Abrera.

Canvia d'imatge, canvia de feina, canvia de parella, canvia de cotxe. Però no canvis d'emissora. Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Pili García. El Parlament ha aprovat aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Els comptes pugen gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a 3 anys sense nous pressupostos a Catalunya, el període més llarg en democràcia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat que els pressupostos de la Generalitat per al 2026 són una declaració de confiança en el país i ha destacat que el 75% del pressupost es destinarà a reforçar l'estat del benestar.
3: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va a reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
2: Políticament, l'aprovació dona aire al govern en minoria d'Illa i li permet encarar la legislatura amb els comptes garantits. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total de desocupats se situa en 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. Paral·lelament a l'atur, a la zona euro, es manté estable al 6,2% al maig, segons l'Eurostat. Espanya, però, registra la segona taxa més alta, amb un 10,3%, només per darrere de Finlàndia. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans d'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. S'eleven a 27 els espanyols morts per terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. Exterior manté obertes les línies d'emergència i consular i demana als espanyols del país que les utilitzin. Segons l'últim balanç de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més 11.000 ferits. I en esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. Pel que fa al temps, la calor es normalitza després de dies molt intensos, amb màximes d'entre 30 i 35 graus a la major part del país, puntualment fins als 36 o 37 graus. A partir de la tarda podran créixer núvols poc importants a zones de muntanya i sense pluja.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.

0: Bon dia. En el marc dels actes de la Festa Major d'Abrera de 2026, aquest diumenge 28 de juny, s'ha inaugurat al barri de la Font, al parc del Montserrat Fusalba, en un emotiu acte que ha comptat amb els parlaments de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell, i Josep Fusalba, germà de la Montserrat. Seguidament es va descobrir la placa commemorativa que dona nom al parc, amb la presència de la família de la Montserrat Fusalba, i les persones assistents van poder gaudir de música en directe amb el concert de Laura Benet i un petit refrigeri. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Naharro i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
1: Una valoració emotiva. Avui hem tingut ocasió de poder obrir aquest espai de nou reformat, que és el parc de la Montserrat Fusalba i Domènec, acompanyats de la seva família. Seus pares, germans, nebots, parelles i tothom i gent del poble que s'ha adreçat també. També agrair a la Diputació de Barcelona i la seva diputada Lourdes Borrell que s'hagi també apropat com a mostra de respecte i posar en valor el que avui representa aquesta inauguració. La Montserrat Fusalba, com a veïna abrerenca, va fer un treball increïblement seriós i rigorós respecte a la recerca de tot el que va succeir a la Guerra Civil Espanyola al nostre municipi. Represaliats, gent que va haver de marxar, i un treball difícil i que s'ha silenciat durant molt de temps a les cases abrerenques. Aquesta posada en escena i aquest treball que va fer avui és un homenatge a la seva figura. Va marxar molt d'hora i molt aviat, i això va fer que nosaltres com a Ajuntament i conjuntament amb la família tinguéssim la iniciativa de recordar la seva obra i la seva figura i la seva persona. I per això aquest homenatge, aquest espai reformat que sempre tindrà com a memòria democràtica al nostre municipi, un espai de reflexió, de treball i de mai més.
2: Fem una valoració molt positiva, ha vingut molta gent, ha vingut molta família de la Montserrat Fusalba, que estem molt agraïts que hagin compartit aquest moment amb nosaltres. Un homenatge a la Montserrat Fusalba per la seva recerca històrica, per la seva memòria oral que van anar recuperant durant la seva trajectòria professional com a veïna d'Abrera, que estem molt agraïts que hagi fet aquesta tasca i la volem recordar així, no? Donant-li el nom al parc que tenim al barri de la Font, i per això aquest homenatge i aquest acte tan especial que hem fet avui per ella.
0: A continuació sentim en declaracions a Ràdio Abrera la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell.
3: És un acte importantíssim per Abrera, sobretot perquè és una dona que inspirarà altres dones a seguir investigant. És una dona que més ha obert el camí, un camí important que és la memòria. Aquest camí important ajudarà els joves també, la joventut d'aquí d'Abrera i fins i tot la gent més gran a poder transmetre allò que també va recollir la Montserrat, que va ser la memòria oral. Però com he comentat abans, aquesta memòria oral com a investigadora l'ha fet tindre que investigar realment per posar la fe allò que va recollir de memòria, perquè no tota la memòria ho pots escriure, has de donar fe, i la fe és entre els arxius, arxius del mateix ciutat, arxius de fora, les revistes que estava publicades, per recollir absolutament la vostra història, la història d'Abrera, aquesta història d'un moment de repressió, de patiment, i que moltes famílies tindran que perdre part de la seva família. No és remoure el passat, és aprendre del passat per saber quin present volem i quin futur volem, i sobretot per als joves, per la joventut, que vegi que la democràcia no ha sigut un regal, que la democràcia, per tindre-la, hi ha molta gent que va patir molt i gent que va donar la vida per ella.
0: I finalment sentim Josep Fusalba, germà de la Montserrat.
4: Molt agraïts a l'Ajuntament i a tota la gent que ha vingut aquí a l'acte, i doncs penso que malgrat la calor i l'ambient ha sigut molt agradable, i estem molt contents d'aquest acte que se li ha fet a la meva germana.
0: Amb la inauguració del parc de Montserrat Fusalba, des de l'Ajuntament d'Abrera ret homenatge a la historiadora abrerenca, que va morir a l'octubre de l'any 2023 als 54 anys. Persona implicada i col·laboradora amb l'Ajuntament per tal d'explicar la història del municipi. Montserrat Fusalba i Domènec era llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona el 1992. Va guanyar el Premi d'Investigació Local de l'Ajuntament d'Abrera el 2001 amb l'estudi La Guerra Civil a Abrera, pioner al municipi. Va treballar com a professora d'Història al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en un institut de secundària, i va ser una de les persones entrevistades al projecte de memòria oral Abrera Abans, impulsat pel Servei d'Acció Cultural i Patrimoni de l'Ajuntament d'Abrera els anys 2017 i 2018.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Aquest estiu, Ràdio Abrera. On i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Digue-li que et posi Ràdio Abrera. Que et posi Ràdio Abrera.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera, ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
3: Des de l'Ajuntament de Brera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
2: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal de Brera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
7: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
8: Però on ho veus, tot això?
7: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Brera. Encara no la segueixes?
8: No.
7: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Brera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
8: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
9: Regidoria de Comunicació, Ajuntament de Brera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: Hasta que toma.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les dues. Us parla Arnau Vilà. El Parlament ha aprovat aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Els comptes pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys sense nous pressupostos a Catalunya, el període més llarg en democràcia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha defensat que els pressupostos de la Generalitat per al 2026 són una declaració de confiança en el país i ha destacat que el 75% del pressupost es destinarà a reforçar l'estat del benestar. Escoltem.
2: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va a reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
1: Políticament, l'aprovació dona aire al govern en minoria d'Illa i li permet encara la legislatura amb els comptes garantits. El Ministeri de Transports ha finalitzat el nou accés ferroviari a l'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, amb una inversió de 400 milions d'euros. El nou accés subterrani té una longitud de 5,2 quilòmetres i connectarà les dues estacions de l'aeroport a la T1 i la T2. Les proves de circulació començaran en les properes setmanes. I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També baixa lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i el total de desocupats se situa en 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. En paral·lel, l'atur a la zona euro es manté estable al 6,2% al maig, segons l'Eurostat. Espanya registra la segona taxa més alta, amb un 10,3% només per darrere de Finlàndia. I més d'un 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 67% de les peticions provenen de ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I pel que fa als esports, el Barça de bàsquet ha anunciat que el base argentí Nicolás Laprovittola no seguirà com a blaugrana la temporada vinent. D'aquesta manera deixa el club després de 5 temporades, tot en el marc d'aquesta renovació de plantilla que està fent la secció de bàsquet després de donar sortida fins a dia d'avui a 7 jugadors sumades a la baixa de l'entrenador Xavi Pascual. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Ràdio Abrera torna aquest juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins l'Abrera Samarón amb una programació especial amb activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 5 a 7 de la tarda, des de Ràdio Abrera emetrem en directe el programa Music presentat per Jordi Busquets des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial

0: començarà el dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió de Quasumba a càrrec de Vive i Baila. El dimecres 15 de juliol hi haurà una exhibició de ball en línia a càrrec del grup del Casal de la Gent Gran d'Abrera i actuació de balls de saló de l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats continuaran el dimecres 22 de juliol amb NG Dance Studios i una masterclass de ioga a la zona de gespa impartida pel grup de les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, cadascun dels dies, les persones usuàries de la piscina podran participar en els sorteig de 12 productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com a la bibliopiscina, on podreu gaudir també de lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Recordem, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, Ràdio Abrera torna a la piscina. Us hi esperem.
1: Abrera Informació. Educació.
0: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'Aula d'Adults Municipal d'Abrera del curs 2026-2027. Les persones interessades poden realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana fins al 20 de juliol inclòs. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica amb classes de dilluns a dijous de 3 a 1 quart de 5, cultura general de dilluns a dijous de 2 quarts de 5 a 1 quart de 7, el taller de castellà de dilluns a dijous de 7 a 8 i el curs començarà el 8 de setembre i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33 euros amb 87 cèntims i corresponent a la totalitat del curs.
1: Abrera Informació. Esports.
0: L'Ajuntament d'Abrera, dins el programa Abrera Estiu Actiu, organitza una sessió especial de ioga a la piscina municipal d'estiu que tindrà lloc avui dijous 2 de juliol a partir de 8:45 del vespre fins a 9:45 a les instal·lacions de la piscina al passeig de l'Església 18. La sessió està adreçada a les persones abonades al Centre Aquàtic Municipal que podran formalitzar la seva inscripció a través de l'aplicatiu de reserva del centre i l'activitat serà conduïda per Isaniyama Yoga Teràpies i ofereix una oportunitat per practicar ioga en un entorn relaxant i saludable durant les nits d'estiu. Per a més informació podeu consultar el web municipal abrera.cat o contactar amb el Centre Aquàtic Municipal al 93 770 5100.
1: Abrera Informació. Patrimoni cultural.
0: Un estiu més des de la Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera es posa a l'abast de totes i tots els usuaris de la piscina municipal d'estiu el servei de bibliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei de préstec de premsa, revistes, contes infantils i llibres per adults dins el recinte de la piscina. El servei també inclou activitats, lectures i jocs per a tothom i aquesta temporada la bibliopiscina està instal·lada a la zona de gespa dins les noves estructures d'ombra que han doblat la superfície disponible per a un major confort climàtic en l'equipament. Durant la Festa Major d'Abrera d'aquest 2026 hem pogut gaudir de les primeres activitats de la bibliopiscina amb el conte d'Anir a la Pirata per al públic familiar a càrrec de Maria Berenguer de paper arrugat que va tenir lloc el dissabte 27 de juny passat a la tarda, mentre que diumenge es va fer la primera tarda de jocs dirigits. Enguany es podrà gaudir del servei de bibliopiscina fins al dijous 31 de juliol inclòs de 4 de la tarda a 8 del vespre amb una àmplia programació d'activitats per treballar els valors i la convivència. La programació de la bibliopiscina per a aquesta setmana és la següent. Dijous 2 de juliol, de 5 a 7 hi haurà manualitats Qui sóc per a infants a partir de 4 anys. Divendres 3 de juliol, a les 5 de la tarda hi haurà lectura en veu alta, la tienda de los recuerdos per a tots els públics. Dissabte 4 de juliol, de 5 a 6 es faran jocs dirigits al pont cooperatiu per a infants de 5 a 10 anys i diumenge 5 de juliol a la mateixa hora la cadira cooperativa. Podeu consultar tota la programació de la bibliopiscina als webs abrera.cat i Radio Abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
2: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
1: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
2: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
3: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
4: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
5: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
4: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
7: La millor música d'ara i de sempre la trobes a la Fórmula Migdia de Ràdio Abrera.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Connecta't a Ràdio Obrera.
1: Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Volem que aquest sigui el millor estiu de la teva vida. Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. El amor.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. Per la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primera vegada els 4 milions d'afiliats. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats però critiquen que es tracta, diuen, de contractació temporal. Òscar Riu és el responsable de l'UGT.
3: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: I la circulació de trens de viatgers i mercaderies pel túnel de Rubí es podrà reprendre sense restriccions aquest proper dimarts, dia 7 de juliol, després que DIF hagi acabat les obres de contingència per reforçar, estabilitzar i millorar l'estructura d'aquesta infraestructura. La retirada de les restriccions arriba una setmana abans del calendari que estava inicialment previst. El gestor treballa de manera coordinada, diu, amb la Generalitat i amb Renfe per recuperar completament la rebuit interrompuda des de finals de gener. I atenció, perquè el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada de la segona onada de calor de l'estiu a partir del proper diumenge, un episodi que afectarà especialment l'interior i que s'allargarà almenys fins a dimecres de la setmana que ve, amb màximes de fins a 40 graus o més a les zones més tòrrides del país. Per tal, cal anar amb precaució. I avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú amb Fatboy Slim, guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralphie Chu com a caps de cartell. El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals amb una coproducció de La Xarxa i també de Canal Blau. I aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial. 184 ciclistes que desfilaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'Avinguda Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. En el marc dels actes de la Festa Major d'Abrera de 2026, aquest diumenge 28 de juny passat, s'ha inaugurat al barri de la Font, al parc de Montserrat Fusalba, en un emotiu acte que ha comptat amb els parlaments de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell, i Josep Fusalba, germà de la Montserrat. Seguidament es va descobrir la placa commemorativa que dona nom al parc, amb la presència de la família de la Montserrat Fusalba, i les persones assistents van poder gaudir de música en directe amb el concert de Laura Benet i un petit refrigeri. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Narro i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
5: Una valoració emotiva. Avui hem tingut ocasió de poder obrir aquest espai de nou reformat, que és el parc de la Montserrat Fusalba i Domènec, acompanyats de la seva família, seus pares, germans, nebots, parelles i tothom i gent del poble que s'ha adreçat també. També agrair a la Diputació de Barcelona i la seva diputada Lourdes Borrell que s'hagi també apropat com a mostra de respecte i posar en valor el que avui representa aquesta inauguració. La Montserrat Fusalba, com a veïna abrerenca, va fer un treball increïblement seriós i rigorós respecte a la recerca de tot el que va succeir a la

0: Guerra Civil Espanyola al nostre municipi, represaliats, gent que va haver de marxar, és un treball difícil i que s'ha silenciat durant molt de temps a les cases abrerenques. Aquesta posada en escena i aquest treball que va fer avui és un homenatge a la seva figura. Va marxar molt d'hora i molt aviat, i això va fer que nosaltres com a ajuntament i conjuntament amb la família tinguéssim la iniciativa de recordar la seva obra i la seva figura i la seva persona, i per això aquest homenatge, aquest espai reformat que sempre tindrà com a memòria, com a memòria democràtica, al nostre municipi, un espai de reflexió, de treball i de mai més.
1: Fem una valoració molt positiva, ha vingut molta gent, ha vingut molta família de la Montserrat Fossalba, que estem molt agraïts que hagin compartit aquest moment amb nosaltres. Un homenatge a la Montserrat Fossalba per la seva recerca històrica, per la seva memòria oral que va anar recuperant durant la seva trajectòria professional com a veïna d'Abrera, que estem molt agraïts que hagi fet aquesta tasca i la volem recordar així, no? Donant-li el nom al parc que tenim al barri de la Font, i per això aquest homenatge i aquest acte tan especial que hem fet avui per ella.
2: A continuació sentim en declaracions a Ràdio Abrera la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell.
3: És un acte importantíssim per Abrera, sobretot perquè és una dona que inspirarà altres dones a seguir investigant. És una dona que a més ha obert el camí, un camí important, que és la memòria. Aquest camí important ajudarà els joves també, la joventut d'aquí d'Abrera i fins i tot la gent més gran, a poder transmetre allò que també va recollir la Montserrat, que va ser la memòria oral. Però com he comentat abans, aquesta memòria oral com a investigadora l'ha fet tindre que investigar realment per posar la fe allò que va recollir de memòria, perquè no tota la memòria ho pots escriure, has de donar fe, i la fe és entre els arxius, arxius del mateix ciutat, arxius de fora, les revistes que estaven publicades, per recollir absolutament la vostra història, la història d'Abrera, aquesta història d'un moment de repressió, de patiment, i que moltes famílies tindrà que perdre part de la seva família. No és remoure el passat, és aprendre del passat per saber quin present volem i quin futur volem, i sobretot per als joves, per la joventut, que vegi que la democràcia no ha sigut un regal, que la democràcia, per tindre-la, hi ha molta gent que va patir molt i gent que va donar la vida per ella.
2: I finalment sentim Josep Fossalba, germà de la Montserrat.
4: Molt agraïts a l'Ajuntament i a tota la gent que ha vingut aquí a l'acte, i doncs penso que malgrat la calor i l'ambient ha sigut molt agradable, i estem molt contents d'aquest acte que se li ha fet a la meva germana.
2: Amb la inauguració del Parc de Montserrat Fossalba, des de l'Ajuntament d'Abrera, ha ret homenatge a la història d'Ora Brerenca, que va morir a l'octubre de l'any 2023, als 54 anys. Persona implicada i col·laboradora amb l'Ajuntament per tal d'explicar la història del municipi, Montserrat Fossalba i Domènech era llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona el 1992. Va guanyar el Premi d'Investigació Local de l'Ajuntament d'Abrera el 2001 amb l'estudi La Guerra Civil Abrera, pioner al municipi. Va treballar com a professora d'Història al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en un institut de secundària, i va ser una de les persones entrevistades al projecte de memòria oral Abrera Abans, impulsat pel Servei d'Acció Cultural i Patrimoni de l'Ajuntament d'Abrera el 2017-2018.
5: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
7: Un batón hispano y latino, ¿qué pasa? Con mi guerrera...

0: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F.A. Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: 像一个转人人都 game 人都

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura, ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues al període més llarg sense pressupostos en democràcia. Des de Junts, el diputat Antoni Castellà ha assegurat que no hi ha projecte de país i ha titllat a Illa d'arrogant. Castellà ha acusat, a més, del govern d'ignorar el dèficit fiscal amb Espanya.
1: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
0: I 9 persones continuen ingressades a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'autobús d'aquest dimecres a la Rambla Ferran. 4 ferits continuen a la unitat de cures intensives, 2 en estat crític i 2 més estables dins la gravetat, mentre que els altres 5 afectats estan ingressats a planta en situació estable. L'accident va deixar un total de 44 persones ferides. Escoltem l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
2: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar Com havia de funcionar, i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre dijous i dilluns, amb restriccions d'anar a Barcelona com a una 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Aquesta tarda es presenten els 23 equips entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família a l'Avinguda Gaudí, i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda amb restriccions a trànsit. I el PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció de Menors en Entorns Digitals. Les modificacions pactades amb Junts, PNB i PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitats penals per als directius de plataformes digitals que no actuïn per impedir-ho. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gomis Reconstructed. Gaudí és una mostra que es pot veure en 3D intel·ligència artificial.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf abrerenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'Arxiu Municipal d'Abrera. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. L'Ajuntament d'Abrera incorporarà aquest important fons a l'Arxiu Municipal amb l'objectiu de garantir-ne la conservació, facilitar-ne la catalogació i promoure'n la divulgació. Totes les reproduccions i accions de difusió es realitzaran sota la menció Fons Fotogràfic de Ramon Morral, reconeixent en tot moment l'autoria de les imatges. Així mateix, es durà a terme un inventari complet de tot el contingut del fons. El fons fotogràfic constitueix un valuós testimoni de l'evolució del municipi durant les darreres dècades i complementa de manera significativa la documentació gràfica que ja conserva l'Arxiu Municipal. Entre els seus continguts més destacats hi ha la documentació de l'evolució urbanística i arquitectònica d'Abrera, d'Abrera, amb fotografies d'obres municipals i particulars, espais públics i equipaments, imatges d'establiments comercials, negocis locals, empreses i polígons industrials, així com un ampli recull de festes populars, actes culturals i celebracions que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. El fons també incorpora fotografies d'actes

0: institucionals i de la vida política local, ampliant la documentació ja existent a l'Arxiu Municipal, així com imatges de diverses entitats abrerenques, entre les quals destaquen els Diables Bram de Foc o el Club d'Abrera del Barça. A més, inclou un conjunt complementari de fotografies de municipis de l'entorn, com ara Martorell i Olesa de Montserrat. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
1: Abrera Informació. Esports. Entitats.
0: L'Ajuntament d'Abrera felicita l'Abrera Gimnàstic Club per una fita històrica, l'ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola, un èxit que reconeix el talent, el compromís i la feina constant de les gimnastes, l'equip tècnic i totes les persones que formen part del club. El passat cap de setmana el club es va desplaçar a Pamplona per participar en el Campionat d'Espanya de base, on també va competir amb els equips de base 7 petites, base 7 grans i base 10, deixant el nom d'Abrera ben amunt i aconseguint uns resultats excel·lents. L'equip de l'Abrera Gimnàstic Club, que ha assolit l'ascens a segona divisió, està integrat per la Nicole García, la Sara Lazo, l'Andrea Lara, cedida del CG Mataró, la Mireia Drets, la Daniela Poncelas, la Mariona Frasquet, la Martina Medina i la Maria Pérez, reserva, amb la Desiree Guixà i la Mar García com a tècniques. Sentim Jesús Navarro, alcalde d'Abrera, i Jordi Moreno, regidor d'Esports i Benestar.
2: Moltíssimes felicidades, Abrera Gimnàstic Club, a tots por el gran trabajo que habéis hecho durante todo el año y en esta promoción para el ascenso, que ya somos de segunda, somos de oro, pero hemos ascendido a segunda división. Desi, todo tu equipo de entrenadoras, que os lo curéis muchísimo, a todos los padres que empujáis y sobre todo a las chicas que habéis participado, a las gimnastas, que sois una caña. Felicidades y muchísimas gracias por llevar el nombre de Abrera a lo más alto. Yo estoy súper orgulloso de todas vosotras. Un fuerte abrazo y Abrera está con todas vosotras.
3: Estoy emocionado, he disfrutado muchísimo, estoy súper contento, súper emocionado por todas vosotras y evidentemente aquí está el resultado del gran trabajo que estáis realizando siempre. Aquí nos tenéis con vosotros para lo que haga falta y el año que viene más y mejor. Felicidades, chicas.
0: A banda de l'ascens a segona, en el Campionat d'Espanya de base destaquen els següents resultats. L'equip de base 10 es va proclamar subcampió d'Espanya, l'equip de base 7 grans va aconseguir una meritòria medalla de bronze i la gimnasta Mariona Frasquet va obtenir la medalla de plata en paral·leles de base 10. Del 6 a l'11 de juliol, un total de 15 gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club participaran al Campionat d'Espanya de via olímpica que se celebrarà a Guadalajara. Des de l'Ajuntament d'Abrera li desitgen molta sort i s'expressa l'orgull per totes les gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club, les entrenadores, les famílies, les persones voluntàries i els patrocinadors que amb el seu suport fan possible que el club continuï assolint nous èxits.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't a la Fórmula 40.
8: Fórmula 40.
9: Fórmula 40.
8: Fórmula 40.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Si marxes de vacances, volem marxar amb tu. Allà on siguis, sintonitza'ns a radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, recorda, 107.9 FM.
1: Let's jump on this.
2: What?

0: Are you ready for the other side now?
1: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
1: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
2: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC.

0: implementa la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses, ja no hi ha excuses per ajornar decisions, ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords, ja no hi haurà excuses per no liderar.
1: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
2: I un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, gairebé el 52% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols a Veneçuela de fa una setmana, mentre que 137 persones continuen desaparegudes. De moment, s'han evacuat a Espanya 312 persones de les 244 i 68 d'altres nacionalitats. En total, les víctimes s'eleven a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos pel cas Leire. Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en una presumpta trama per desestabilitzar causes judicials, diuen que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díez. D'aquí una hora més, notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summer On, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el proper dimecres 8 de juliol amb una exhibició de Strong i una sessió d'aigua zumba a càrrec de Vivi Baila. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summer On, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
3: Abrera Informació. Educació.
4: L'Ajuntament d'Abrera obre el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16:15, cultura general de dilluns a dijous de 16:30 a 18:15, 15 i al taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'hotel d'entitats, escriure a

0: escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
1: Abrera Informació. Esports.
0: L'Ajuntament d'Abrera, dins del programa Abrera Estiu Actiu, organitza una sessió especial de ioga a la piscina municipal d'estiu. L'activitat tindrà lloc el dijous 2 de juliol de 2026 de 20:30 a 21:30 a les instal·lacions de la piscina situades al passeig de l'Església 18. La sessió estarà adreçada a les persones abonades al Centre Aquàtic Municipal, al CAMP, que podran formalitzar la seva inscripció a través de l'aplicatiu de reserva del centre. L'activitat serà conduïda per Isaniyama Yoga Teràpies i ofereix una oportunitat per practicar ioga en un entorn relaxat i saludable durant les nits d'estiu. Per a més informació es pot consultar al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
3: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
2: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
3: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
2: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
1: Ajuntament d'Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Aquest estiu pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
3: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
6: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
5: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: L'estiu més fresc amb Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Fórmula 40, a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. En uns minuts es presenten els 23 equips del Tour de França en el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família de Barcelona. El pas del Tour per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat entre avui i dilluns, amb restriccions a Barcelona com una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova. Barcelona ha inaugurat aquest dijous el Fan Part de Le Grand Départ del Tour, al passeig Lluís Companys, que durant 4 dies serà el centre neuràlgic dels aficionats al ciclisme a la capital catalana. L'avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn estan tallats durant la tarda amb restriccions de trànsit, accés als aparcaments i al transport públic. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop

0: I un home ha mort ofegat a l'embassament de Sant Antoni al Pallars Jussà. Es tracta d'un home de 74 anys i de nacionalitat espanyola. L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per la una del migdia, alertant d'un banyista que ha entrat a l'aigua inconscient. Malauradament, malgrat les maniobres de reanimació, no se li ha pogut salvar la vida. Aquesta és la primera víctima mortal en aigües interiors des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. L'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Són un grup de 12 serenos que s'estan formant aquesta setmana per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Aquest any serà el cinquè estiu que surten al carrer amb l'objectiu de vetllar per la convivència i el civisme a partir de les 7 del vespre i fins a la matinada, concretament fins a les 2 i 20 minuts. Els equips de serenos, que coordinen la tasca fins a 12 serveis municipals, treballaran fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per festa major, per les santes, que treballaran diàriament. I el govern ha aprovat la subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular de mosaics agroforestals vius, una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques a territoris afectats per la transició nuclear, concretament en aquest cas a les Terres de l'Ebre.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
2: Bona tarda. En el marc dels actes de la Festa Major d'Abrera de 2026, aquest diumenge 28 de juny passat, s'ha inaugurat al barri de la Font, al parc de Montserrat Fusalba, en un emotiu acte que ha comptat amb els parlaments de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré, la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell, i Josep Fusalba, germà de la Montserrat. Seguidament es va descobrir la placa commemorativa que dona nom al parc, amb la presència de la família de la Montserrat Fusalba, i les persones assistents van poder gaudir de música en directe amb el concert de Laura Benet i un petit refrigeri. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera l'alcalde Jesús Narro i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Arantxa Galofré.
3: Una valoració emotiva. Avui hem tingut ocasió de poder obrir aquest espai de nou reformat, que és el parc de la Montserrat Fusalba i Domènec, acompanyats de la seva família, seus pares, germans, nebots, parelles i tothom i gent del poble que s'ha adreçat també. També agrair a la Diputació de Barcelona i la seva diputada Lourdes Borrell que s'hagi també apropat com a mostra de respecte i posar en valor el que avui representa aquesta inauguració. La Montserrat Fusalba, com a veïna abrerenca, va fer un treball increïblement seriós i rigorós respecte a la recerca de tot el que va succeir a la Guerra Civil Espanyola al nostre municipi. Represaliats, gent que va haver de marxar, i un treball difícil i que s'ha silenciat durant molt de temps a les cases abrerenques. Aquesta posada en escena i aquest treball que va fer avui és un homenatge a la seva figura. Va marxar molt d'hora i molt aviat, i això va fer que nosaltres com a Ajuntament i conjuntament amb la família tinguéssim la iniciativa de recordar la seva obra i la seva figura i la seva persona, i per això aquest homenatge, aquest espai reformat que sempre tindrà com a memòria democràtica al nostre municipi, un espai de reflexió, de treball i de mai més.
4: Fem una valoració molt positiva, ha vingut molta gent, ha vingut molta família de la Montserrat Fusalba, que estem molt agraïts que hagin compartit aquest moment amb nosaltres. Un homenatge a la Montserrat Fusalba per la seva recerca històrica, per la seva memòria oral que va anar recuperant durant la seva trajectòria professional com a veïna d'Abrera, que estem molt agraïts que hagi fet aquesta tasca i la volem recordar així, no? Donant-li el nom al parc que tenim al barri de la Font, i per això aquest homenatge i aquest acte tan especial que hem fet avui per ella.
2: A continuació sentim en declaracions a Ràdio Abrera la diputada delegada de Memòria Democràtica de la Diputació de Barcelona, Lourdes Borrell.
5: És un acte importantíssim per Abrera, sobretot perquè és una dona que inspirarà altres dones a seguir investigant. És una dona que a més ha obert el camí, un camí important, que és la memòria. Aquest camí important ajudarà els joves també, la joventut d'aquí d'Abrera i fins i tot la gent més gran, a poder transmetre allò que també va recollir la Montserrat, que va ser la memòria oral. Però com he comentat abans, aquesta memòria oral com a investigadora l'ha fet tindre que investigar realment per posar la fe allò que va recollir de memòria, perquè no tota la memòria ho pots escriure, has de donar fe, i la fe és entre els arxius, arxius del mateix ciutat, arxius de fora, les revistes que estava publicades, per recollir

0: absolutament la vostra història, la història d'Abrera, aquesta història d'un moment de repressió, de patiment, i que moltes famílies tindre que perdre part de la seva família. No és remoure el passat, és aprendre del passat per saber quin present volem i quin futur volem, i sobretot per als joves, per la joventut, que vegi que la democràcia no ha sigut un regal, que la democràcia, per tindre-la, hi ha molta gent que va patir molt i gent que va donar la vida per ella.
1: I finalment sentim Josep Fusalba, germà de la Montserrat.
2: Molt agraïts a l'Ajuntament i a tota la gent que ha vingut aquí a l'acte, i doncs penso que malgrat la calor i l'ambient ha sigut molt agradable, i estem molt contents d'aquest acte que se li ha fet a la meva germana.
1: Amb la inauguració del parc de Montserrat Fusalba, des de l'Ajuntament d'Abrera, ha ret homenatge a la historiadora abrerenca que va morir a l'octubre de l'any 2023 als 54 anys. Persona implicada i col·laboradora amb l'Ajuntament per tal d'explicar la història del municipi, Montserrat Fusalba i Domènech era llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona el 1992. Va guanyar el Premi d'Investigació Local de l'Ajuntament d'Abrera el 2001 amb l'estudi La Guerra Civil Abrera, pioner al municipi. Va treballar com a professora d'Història al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en un institut de secundària, i va ser una de les persones entrevistades al projecte de memòria oral Abrera Abans, impulsat pel Servei d'Acció Cultural i Patrimoni de l'Ajuntament d'Abrera el 2017-2018.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Allà on siguis, nosaltres hi serem. www.radioabrera.cat

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis d'alçat per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
3: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
4: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
5: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
4: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
5: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
6: Entre tots i totes, fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
8: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
9: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg, sense comptes en democràcia, i permet acabar amb les pròrrogues. El Departament de Salut és que s'endú més recursos, 14.000 milions, seguit d'Educació 8.000 i el de Drets Socials 4.000. Després dels aplaudiments del govern i del grup del PSC, el president Salvador Illa avui ha fet una breu intervenció d'agraïment.
3: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
2: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir uns nous pressupostos per afrontar els reptes de la societat actual. Ho diu sobretot amb sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat avui a la xarxa.
4: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
2: L'Institut Català d'Oncologia inaugura

0: A juny, segons dades de Ports de l'Estat, la boia que hi ha uns metres mar endins va registrar una mitjana de 23,7 graus, un valor superior a l'anterior rècord que datava de l'any passat. El termòmetre va arribar a enfilar-se als 28,2 diumenge passat, una xifra tampoc mai vista en un juny des que van començar els registres. Una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gómez i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gómez, The Constructed, reuneixen peces originals i les reinterpreta com a eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
2: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha formalitzat aquest mes de juny la compra del fons fotogràfic de Ramon Morral, un dels fotògrafs de referència del municipi. El llegat documental del reconegut fotògraf abrerenc, format per prop de 16.000 imatges, contribuirà a preservar i difondre la memòria històrica del municipi. Ara es troba en estudi i properament la ciutadania podrà consultar-ho. Ramon Morral, veí d'Abrera i fotògraf professional, va obrir el seu negoci al municipi durant la dècada dels anys 70. Al llarg de la seva trajectòria, ha documentat la transformació d'Abrera i la seva vida social, cultural, econòmica i institucional, generant un valuós patrimoni documental que ara passarà a formar part de l'Arxiu Municipal d'Abrera. El fons adquirit està integrat per aproximadament 10.000 negatius i 5.700 fotografies en paper. Mitjançant aquest acord, l'autor cedeix a l'Ajuntament, amb caràcter no exclusiu, els drets d'explotació de l'obra fotogràfica, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació compartits amb el mateix autor i els seus futurs hereus. L'Ajuntament d'Abrera incorporarà aquest important fons a l'Arxiu Municipal amb l'objectiu de garantir-ne la conservació, facilitar-ne la catalogació i promoure'n la divulgació. Totes les reproduccions i accions de difusió es realitzaran sota la menció Fons Fotogràfic de Ramon Morral, reconeixent en tot moment l'autoria de les imatges. Així mateix, es durà a terme un inventari complet de tot el contingut del fons. El fons fotogràfic constitueix un valuós testimoni de l'evolució del municipi durant les darreres dècades i complementa de manera significativa la documentació gràfica que ja conserva l'Arxiu Municipal. Entre els seus continguts més destacats hi ha la documentació de l'evolució urbanística i arquitectònica d'Abrera, amb fotografies d'obres municipals i particulars, espais públics i equipaments, imatges d'establiments comercials, negocis locals, empreses i polígons industrials, així com un ampli recull de festes populars, actes culturals i celebracions que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. El fons també incorpora fotografies d'actes institucionals i de la vida política local, ampliant la documentació ja existent a l'Arxiu Municipal, així com imatges de diverses entitats abrerenques, entre les quals destaquen els Diables Bram de Foc o el Club d'Abrera del Barça. A més, inclou un conjunt complementari de fotografies de municipis de l'entorn, com ara Martorell i Olesa de Montserrat. Amb aquesta incorporació, l'Ajuntament d'Abrera continua treballant per preservar el patrimoni documental del municipi i posar-lo a disposició de la ciutadania i de les futures generacions, contribuint a conservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva d'Abrera.
1: Abrera Informació, esports, entitats.
2: L'Ajuntament d'Abrera felicita l'Abrera Gimnàstic Club per una fita històrica, l'ascens a la segona divisió de la Lliga Iberdrola, un èxit que reconeix el talent, el compromís i la feina constant de les gimnastes, l'equip tècnic i totes les persones que formen part del club. El passat cap de setmana el club es va desplaçar a Pamplona per participar en el Campionat d'Espanya de base, on també va competir amb els equips de base 7 petites, base 7 grans i base 10, deixant el nom d'Abrera ben amunt i aconseguint uns resultats excel·lents. L'equip de l'Abrera Gimnàstic Club, que ha assolit l'ascens a segona divisió, està integrat per la Nicole García, la Sara Lazo, l'Andrea Lara, cedida del CG Mataró, la Mireia Drets, la Daniela Poncelas, la Mariona Frasquet, la Martina Medina i la Maria Pérez Rasquet, amb la Desiree Guixà i la Mar García com a tècniques. Sentim Jesús Navarro, alcalde d'Abrera, i Jordi Moreno, regidor d'Esports i Benestar.
3: Muchísimas felicidades a Abrera Gimnàstic Club, a todas por el gran trabajo que habéis hecho durante todo el año y en aquesta promoción para el ascenso, que ya somos de segunda. Somos de oro, pero hemos ascendido a segunda división. Desi, todo tu equipo de entrenadoras, que os lo curáis muchísimo, a todos los padres que empujáis y sobre todo a las chicas que habéis participado, a las gimnastas, que sois una caña. Felicidades y muchísimas gracias por llevar el nombre de la Abrera a lo más alto. Estoy súper orgulloso de todas vosotras. Un fuerte abrazo y Abrera está con todas vosotras.
4: Estoy emocionado, he disfrutado muchísimo, estoy súper contento, súper emocionado por todas vosotras y evidentemente aquí está el resultado.

0: gran trabajo que estáis realizando siempre. Aquí nos tenéis con vosotros para lo que haga falta y el año que viene más y mejor. Felicidades, chicas.
1: A banda de l'ascens a segona, en el campionat d'Espanya de base, destaquen els següents resultats. L'equip de base 10 es va proclamar subcampió d'Espanya, l'equip de base 7 grans va aconseguir una meritòria medalla de bronze i la gimnasta Mariona Fresquet va obtenir la medalla de plata en paral·leles de base 10. Dels 10 a l'11 de juliol, un total de 15 gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club participaran al campionat d'Espanya de via olímpica que se celebrarà a Guadalajara. Des de l'Ajuntament d'Abrera li desitgen molta sort i s'expressa l'orgull per totes les gimnastes de l'Abrera Gimnàstic Club, les entrenadores, les famílies, les persones voluntàries i els patrocinadors que amb el seu suport fan possible que el club continuï assolint nous èxits.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Gaudeix de l'estiu amb Ràdio Abrera.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya, la CONFAP, demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Tem que la nova llei, aprovada tot just fa 15 dies, quedi en paper mullat perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos de locals i ni de casos. És més que, a més, s'han denunciat poblacions reticents com l'Hospitalet de Llobregat, Lleida o Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la CONFAP.
3: Si no s'implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente, ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
1: Més temes. Després de l'acord aconseguit entre PP i Vox, el candidat popular Juanma Moreno ha estat investit president de la Junta d'Andalusia amb 68 vots a favor i 41 en contra a la segona votació. Minuts abans, les dues formacions havien convocat els mitjans per preparar, per explicar, volem dir, el pacte, que inclou una conselleria de rang de vicepresidència pel portaveu de Vox, Manuel Gavira. A més, inclou 150 punts que els d'Abascal portaran en pràctica a l'ostentar aquesta

0: i ha ferit el conductor.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
2: Bona tarda. Ràdio Abrera torna aquest mes de juliol a la piscina municipal d'estiu amb música, activitats i sorteig per a tota la família dins de l'Abrera Summer On, amb una programació especial plena de música, animació i activitats per a tots els públics. Aquesta iniciativa s'emmarca en la programació d'estiu Abrera Summer On, impulsada per l'Ajuntament d'Abrera per dinamitzar els espais municipals amb propostes lúdiques, culturals i esportives durant els mesos d'estiu. Així, els dimecres 8, 15 i 22 de juliol, de 5 a 7 de la tarda, l'emissora municipal emetrà en directe el programa Music, presentat per Jordi Busquet des de les instal·lacions de la piscina. Durant les emissions, les persones assistents podran gaudir d'un ambient festiu, música en directe i diverses activitats pensades per a tota la família. La programació especial començarà el proper dimecres 8 de juliol amb una exhibició d'Strong i una sessió d'aigua zumba a càrrec de Vivi Baila. El dimecres 15 de juliol, la dansa serà la protagonista amb una exhibició de ball en línia del Casal de la Gent Gran d'Abrera i una actuació de ball de saló organitzada per l'Associació Cultural Pas a Pas. Les activitats finalitzaran el dimecres 22 de juliol amb una actuació d'Energy Dance i una masterclass de ioga a la zona de gespa de la piscina impartida per les Joventudes Rocieres d'Abrera. A més, durant totes les jornades, les persones usuàries de la piscina podran participar en el sorteig de lots de productes de Ràdio Abrera que es faran a la carpa de l'emissora, així com gaudir de la bibliopiscina, una proposta que combina lectura i lleure en un entorn refrescant i familiar. Amb aquesta activitat integrada dins el programa Abrera Summer On, Ràdio Abrera reforça la seva proximitat amb la ciutadania i convida tothom a gaudir d'un estiu ple de música, entreteniment i participació a la piscina municipal d'estiu. Refresca't amb Ràdio Abrera. T'hi esperem.
1: Abrera Informació. Educació.
2: L'Ajuntament d'Abrera ha obert el període de preinscripció per a l'aula d'adults municipal d'Abrera corresponent al curs 2026-2027. Les persones interessades podran realitzar el tràmit de manera presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, l'OAC, entre el 22 de juny i el 20 de juliol de 2026. L'oferta formativa inclou diferents propostes educatives, formació bàsica, amb classes de dilluns a dijous de 15 a 16 a 15, cultura general de dilluns a dijous de 16 a 30 a 18 a 15 i el taller de castellà de dilluns a dijous de 19 a 20. El curs començarà el 8 de setembre de 2026 i finalitzarà el 25 de juny de 2027. El preu de la matrícula és de 33,87 euros corresponents a la totalitat del curs. Per obtenir més informació, les persones interessades poden adreçar-se a l'aula d'adults municipal situada a la plaça de les Escoles Velles sense número, primer pis, a l'hotel d'entitats, escriure a escola.adults@abrera.cat o trucar al 93 770 2871. També es pot consultar tota la informació a través del web municipal abrera.cat.
1: Abrera Informació. Esports.
2: L'Ajuntament d'Abrera, dins del programa Abrera Estiu Actiu, organitza una sessió especial de ioga a la piscina municipal d'estiu. L'activitat tindrà lloc el dijous 2 de juliol de 2026 de 20:30 a 21:30 a les instal·lacions de la piscina situades al passeig de l'Església 18. La sessió estarà adreçada a les persones abonades al Centre Aquàtic Municipal, al CAM, que podran formalitzar la seva inscripció a través de l'aplicatiu de reserva del centre. L'activitat serà conduïda per Isaniyama Yoga Teràpies i ofereix una oportunitat per practicar ioga en un entorn relaxat i saludable durant les nits d'estiu. Per a més informació es pot consultar al web municipal abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
3: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
4: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
3: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
4: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa.

0: el sol.
1: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.
5: Tens tanta Redflex.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Si aquest estiu marxes de viatge, fica'ns a la teva maleta. Recorda que pots escoltar Ràdio Abrera des de qualsevol punt del planeta. A radioabrera.cat i a través de les aplicacions mòbils. I si et quedes a casa, ens trobaràs al 107.9 de la FM. Ràdio Abrera, sempre amb tu.
1: Happy Holidays!

0: Gaudim de l'estiu amb seguretat. Davant de la calor, protegeix-te i protegeix els teus.
1: Evita sortir al carrer durant les hores de més calor. Beu aigua sovint encara que no tinguis set i evita les begudes alcohòliques o massa ensucrades. Evita el sol directe i procura caminar per les zones d'ombra.
0: Busca espais frescos o climatitzats sempre que sigui possible. Porta roba lleugera, de colors clars i utilitza gorra o barret quan surtis a l'exterior. A casa, abaixa persianes i tanca finestres durant el dia i obre-les de nit. Utilitza alguna mena de climatització o fes vida a les estances més fresques. I tingues més cura de les persones grans, els infants i les persones amb malalties cròniques.
1: El cotxe procura mantenir-lo fresc amb la climatització o les finestres obertes i sempre que sigui possible, aparca-lo en zones ombrívoles o protegeix-lo amb parasols. I no deixis mai ningú dins d'un vehicle tancat, ni tan sols uns minuts, tampoc les teves mascotes. Els animals domèstics també són vulnerables als efectes de la calor. Posa'ls a l'abast d'aigua fresca i neta sovint i eviteu l'exposició directa al sol.
0: Si notes mareig, mal de cap, debilitat o dificultat per respirar, truca al 061 o al 112. Davant de la calor extrema, hidrata't, protegeix-te i cuida els altres.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula.cat. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Abrera.

0: també a l'estiu, amb l'aplicació gratuïta de Ràdio Abrera, la ràdio en directe i a la carta a la teva butxaca.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida a tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí, plena de gom a gom, aproximadament davant d'unes 50.000 persones. Han desfilat 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara queden 21 etapes, que són un total de 3.321 quilòmetres per arribar diumenge 26 de juliol a París. I Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest juny i supera per primer cop els 4 milions afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Paco Ramos és secretari de Treball.
2: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
1: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar la contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessiten. El consistori dedica cada any prop de 1.800 milions d'euros per contractar empreses i treballadors, uns 40.000 beneficiaris el 2024. Raquel Gil és tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
3: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat doncs, també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
1: I l'Ajuntament de Tarragona ha presentat l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar l'espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible amb mirador. La iniciativa compta amb un pressupost de 515.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. Darrer punt, ara a les 9, la selecció espanyola juga contra Àustria als 16 de final a l'eliminatòria del Mundial. És clarament el favorit. Estarem atents.

Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe. I si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots. Descarrega't la nostra aplicació. Disponible per Android i iOS. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El Parlament ha aprovat avui els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia a Catalunya i permet acabar amb les pròrrogues. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha dit que són una mostra d'unitat.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
1: De les 9 persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'accident d'un autobús que va tenir lloc ahir a la Rambla Ferran de la ciutat, 3 continuen ingressades a la unitat de cures intensives, 2 d'elles crítiques i una estable dintre de la gravetat. Els investigadors analitzen les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de la zona, els testimonis recollits i les dades del tacògraf del vehicle. Una de les possibilitats podria ser una aparent pèrdua de control. La conductora de l'autobús feia 3 dies que treballava a l'empresa i anava acompanyada d'un conductor veterà en funcions d'assistent. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcoholèmia i de drogues. I la façana de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estat el punt de partida de tots els equips que participaran en aquesta edició de 2026 del Tour de França. Tots els equips amb els seus ciclistes, 8 per cada formació, han recorregut els 900 metres que separen el recinte modernista de Sant Pau de la Sagrada Família. El recorregut ha estat per l'Avinguda Gaudí plena de gom a gom amb unes 50.000 persones. Han desfilat els 23 equips que recorreran aquesta 113a edició del Tour de França. Cada equip està format per 8 ciclistes, per tant, han estat un total de 184 corredors. Ara els queden 21 etapes, que en total són 3.321 quilòmetres per arribar el diumenge 26 de juliol a París. El Festival Paupà Terres de Tàrrega ho té tot a punt per celebrar la 28a edició, que reunirà una quinzena de propostes musicals del 9 al 11 de juliol. Serà una edició d'aniversari, han explicat els organitzadors, ja que passaran sota Sopa de Cabra, que celebra 40 anys, els Amics de les Arts, que festegen els 20, o la banda Tangerina La Follia, que hi commemorarà el seu 5è aniversari. I des de les 9 de la nit, la selecció espanyola juga contra Àustria en els 700 de final del Mundial de Futbol. Al descans, l'equip espanyol guanya per 1-0. És tot. Molt bona nit i fins demà.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
3: Ruta 66.
4: Hola, família, això és la Ruta 66. Aquesta setmana, l'última de l'any, donarem un repàs al millor del 2025, segon

Everett dona títol al sisè disc dels Hellstorm, una banda de rock alternatiu de Pennsilvània capitanejada per la vocalista Lizzy Hale. I ara, la que per mi és la millor interpretació de l'any. És un duet. Ells són la vocalista de metal Doro i Udo Dirkschneider. Els dos alemanys van reinterpretar una antiga cançó del Subsept, aquesta, Winter Dreams.

Ever Leave You Lonely, des del Canadà els veterans Honeymoon Suite, una banda que triomfava als anys 80 i va desaparèixer. Després van tornar al 24 i aquest 25 hem tingut nou disc. La mateixa història que els americans guien, que en 35 anys només tenen 6 àlbums. L'últim d'aquest 2025 inclou aquesta peça, Time to Call in Love.

Stand On It és una de les cançons recuperades aquest 2025 per Bruce Springsteen. Va rescatar 7 àlbums perduts. La que hem escoltat és de l'any 85. Un altre dels grans, potser l'artista de rock més important d'Austràlia, va editar nou àlbum, el 21è de la seva carrera. Ell és Jimmy Burns i aquesta, una de les noves, New Day.

Awesome God és una de les millors cançons dels germans Van Zandt, inclosa en el seu nou disc de temàtica cristiana. Una nova entrega dels germans més coneguts del Southern Rock americà. Tornem un altre cop a Austràlia amb la guitarrista Orianti, una virtuosa de les sis cordes que ha col·laborat amb grans artistes de primera línia. Aquesta és una de les seves noves composicions, Attention.

Love's Not Gone pertany al Sandstorm, una banda internacional per la que han passat molts músics al llarg de 25 anys. Continuem repassant l'any que s'acaba amb els més destacats que han sonat aquí a la Ruta 66. Anem cap a Suècia amb el hard rock dels Heat i una de les destacades del seu vuitè treball, Call My Name.

Walking Through Fire és un dels tracks que formen part del 8è àlbum dels anglesos The Darkness. La banda dels germans Hawkins també va passar per la ciutat comtal per presentar-lo en directe. I per tancar el repàs a l'any 2025, aquí a la Ruta 66, el meu ídol, Bryan Adams, va editar el passat 29 d'agost el seu 7è àlbum d'estudi. L'edició de luxe del disc Roll With The Punches inclou un àlbum bonus que inclou una antiga cançó dels anys 80, Talk Town. Amb aquesta cançó marxem i agraeixo de tot cor al nostre tècnic de so, Marc de los Santos, que ens ha acompanyat al llarg de 5 anys. Gràcies, fill, t'estimo. Recorda, la Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Soc en Pitu de Santos. Siau!

0: Ràdio Abrera. Són les 11. ¿Qué
1: hora
0: son,
1: mi corazón? Hora 23.
2: Te lo dije muy
3: clarito. Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
7: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
8: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
1: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu gorilles ni llumins encesos, no utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins, allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència, seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
3: Hora 23.
2: 60 minuts amb els temes més punxats dels 80.
4: Computerized half-breed. My mother was a teacher. Including the captain.
5: Aye, sir.
6: My mother was a teacher.
4: Computerized half-breed.
6: Captain. I was happy.
5: Aye, aye, sir.
6: My mother was a teacher.
7: I had walked back to one, so.
6: Captain. I was happy.
5: Aye, aye, sir.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera. El gegant de la ciutat, ara balla, ara
2: balla. Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.
3: Friday on Air. Que alguien saque a bailar a la morocha. Ya no sonríe más, se arregla todo. Els dimecres de 7 a 8 de la tarda. Oh, I'm gonna hide it now. I'm shining like I'm gonna be. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio... 107.9. 107.9.
4: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu. Per tu.
4: Salir de vacaciones en el pueblo, que si pasa yo me quito el sombrero, con la resaca salir para el fresco, perdona si voy pedo y te molesto.

0: Xarxa de refugis climàtics d'Abrera. Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, habilitem equipaments municipals com a refugis climàtics per protegir-nos de les altes temperatures quan s'activen les alertes per onades de calor en el municipi, pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans o amb malalties cròniques i persones amb menys recursos.
0: Els refugis climàtics a Abrera són la piscina municipal d'estiu, la Casa de Cultura, el Casal de la Gent Gran i la residència Beledat Canigó. I altres equipaments i serveis municipals que disposen de confort climàtic són el Mercat Municipal i el Centre Aquàtic Municipal. Consulteu els horaris d'obertura al web municipal abrera.cat.
1: Amb avís d'alertes de calor, protegim-nos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Nits d'estiu. Nits. Ràdio Abrera.

a les metes, el cor a la platja, de fer les maletes i quasi sempre tirar l'equipatge. Escric a negreta, pinto el paisatge,

0: el Sena, el sol que ve amb la primavera.
1: Toc de queda, fem un toc i quedem, on les palmeres rere l'estació del tren. Pel que ens queda, fem-ho per tot el convent, fins que l'àngel i el dimoni arribin al mateix moment.
0: Digue'm que ho entenc, sincerament, estic triant el present i cremant la cartera.
1: Yeah. Tu què esperes? A mi ja no em queda temps.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Amb l'arribada de l'estiu, les altes temperatures, la baixa humitat i els episodis de vent augmenten considerablement el risc d'incendis forestals. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera, us demanem que extremeu la precaució.
1: No llanceu borilles ni llumins encesos. No utilitzeu petards, focs artificials ni altres elements amb foc a prop de zones forestals. Feu servir només barbacoes autoritzades i no abandoneu mai deixalles al bosc ni a l'entorn natural.
0: Mantingueu netes les parcel·les i els jardins. Allunyeu la llenya de les façanes i tingueu a punt eines bàsiques d'extinció i una reserva d'aigua per actuar en cas d'emergència. Recordeu que del 15 de març al 15 d'octubre està prohibit fer foc en terrenys forestals, excepte en els casos expressament autoritzats.
1: Si detecteu fum o un incendi, truqueu immediatament al 112 i en cas d'emergència seguiu sempre les indicacions de les autoritats i dels serveis d'emergència.
0: La prevenció és responsabilitat de tothom. Aquest estiu extremem les precaucions. Protegim els nostres boscos.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Són les 3 i 6.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
2: I posa't al dia amb les notícies que més interessen.
0: Radiobrea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: T'agrada. Així, així, cintura i cintura.
2: Ràdio Obrera, són les dues.
3: Fórmula 40 a Ràdio Obrera. A Ràdio Obrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Obrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
1: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.